0: Jesse up. Loco con pervertirme en el balón con Tristan de Teo que sabe escucharte Carabiyoki Cabal Pushpa que Samanro ese
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।